Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 89%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 85%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 90%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 91%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a la Ronda de Dalt, a Cornellà, en els dos sentits. A l'entrada de Barcelona, per l'A2 a Cornellà, també. A la B23 a Sant Feliu i Esplugues i la C58 a Sant Quirze i Montcada. També hi ha aturades a Santa Perpètua, a l'AP7, en sentit Barcelona, i a la Ronda del Litoral, de Bac de Roda, a Cantunis.
0: Comença el trasllat dels migrants a les platges de Ceuta al campament instal·lat al port de la ciutat, una operació que es pot dur a terme perquè l'Audiència Nacional Espanyola ha aixecat la suspensió cautelar del campament. La instal·lació ha d'acollir unes 2.000 persones. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. Arribi a judici el conegut com a cas Inipro sobre una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre la desena d'acusats hi ha l'exalcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, que s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó. L'Estat espanyol manté unes taxes de vacunació infantil elevades d'entre el 92 i el 97%, però un estudi publicat a The Lancet alerta d'un lleuger descens en els últims anys. Entre el 2019 i 2024 han baixat les cobertures de 5 vacunes, entre elles la de la hepatitis B, el pneumococ i el tètanos. Els investigadors apunten que la pandèmia hi podria haver contribuït. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. L'estudi del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, obre una via de tractament per a un càncer amb només un 40% de supervivència als 5 anys. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys a Barcelona.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per al partit de demà al camp del Sevilla, de la 7a jornada, per molèsties del genoll dret. Una 7a jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, 8ens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada, mentre que el Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I el Barça d'handbol supera el Montpellier per 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, mentre que el de futbol sala rep avui al Peníscola a les 9.
0: Matí fresc, amb cel mig anuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems fins al migdia, amb la calor a ratlla, moltes màximes entre els 22 i 27 graus. Els valors més alts...
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música, el teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 87%.

0: Les 9. Cop d'ull al trànsit, equip viari, Mireia Sala, endavant, bon dia.
1: Bon dia. A la B23 encara hi ha retencions a Sant Feliu i d'Esplugues a la Diagonal de Barcelona. També queda cua a la Ronda de Dalt, de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i de Cornellà a Sarrià cap al Nus de la Trinitat. I destaquem també la Ronda del Litoral amb lentitud de Sant Adrià fins a la zona del Port.
0: Tensió al trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta, les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Pendents de Rússia, que avui obre els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. La nova direcció dels Mossos prepara un pla contra les bandes juvenils. Així ho van explicar en la compareixença en comissió al Parlament, on la comissària en cap, Sílvia Catà, també va anunciar la voluntat de potenciar la policia de proximitat i d'augmentar els recursos en investigació. Acte reivindicatiu de la coordinadora de barraques de Tarragona davant la prohibició de l'Ajuntament de fer els actes de Santa Tecla a l'espai habitual als últims 20 anys. Es va fer ahir al mateix passeig de les Palmeres. La coordinadora denuncia que el veto del consistori respon a raons polítiques. I avui s'inaugura una nova edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, per on desfilaran, entre d'altres, figures com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek al cinema català, i serà present amb una trentena de treballs amb dues pel·lícules en competició.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El porter del Barça de futbol, Joan García, és dubte per al partit de demà del Barça al camp del Sevilla de la setena jornada per molèsties al genoll dret. Una setena jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I el Barça d'handbol supera el Montpellier per 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, mentre que el de futbol se la repa al Peníscola a les 9 a la Lliga.
0: El temps, matí fresc, amb cel mig anuvolat i alguns ruixats al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems del país fins al migdia amb la calor a ratlla. Moltes màximes entre els 22 i 27 graus. Els valors més alts tocaran els 30 graus. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 87%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Nossa, hein? Que é isso?

Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala.

0: Bon dia, són les 10. Atenció al trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta a les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat, a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. La nova direcció dels Mossos d'Esquadra prepara un pla contra les bandes juvenils. Això ho va explicar en la compareixença en comissió al Parlament, on la comissària en cap, Sílvia Catà, també va anunciar la voluntat de potenciar la policia de proximitat i d'augmentar els recursos en investigació. Els Mossos, precisament, busquen un pres condemnat a 21 anys d'assassinat per assassinat que ahir es va escapar durant una sortida programada. És un intern de Mas d'Enric a Tarragona que va aprofitar una parada per dinar a les Gavarres per fugir pel lavabo d'un establiment de menjar ràpid. Fonts penitenciàries asseguren que no és violent i que tenia bon comportament. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. L'estudi del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, obre una via de tractament per a un càncer amb només un 40% de supervivència als 5 anys. I arriba als cinemes una nova versió cinematogràfica de Resident Evil, el popular videojoc de la PlayStation. També s'estrena la pel·lícula del Coyot i el Correcamins, la cinta Tiempo de Victoria, sobre el paper d'un meteoròleg en el dia D i les produccions catalanes Femení, Singular i també Tenit.
1: Esports.
2: L'Espanyol obre avui la setena jornada de la Lliga Masculina de Futbol, rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita avui l'Alavés a les 8, també en partit de Lliga. I en futbol, sala avui, doble presència catalana. D'una banda, 8:15, l'Indústria Santa Coloma visita l'Oparrulo, mentre que a les 9, el Barça rebrà el Peníscola.
0: Fins a primera hora de la tarda es pot reproduir algun ruixat al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. A la tarda pot caure alguna pluja aïllada al nord-est. Moltes màximes entre els 22 i els 27 graus. Els valors més alts tocaran els 30. El cap de setmana serà assolellat en general.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: S'està fent el trasllat de migrants des de les platges de Ceuta al campament que s'ha instal·lat al port de la ciutat autònoma, que pot acollir unes 1.700 persones.
3: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 79%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
1: sí, aquesta
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
3: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats, una nova conferència d'Arbúcies al món, en aquest cas una xerrada que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec de Ferran Tarrés i Freixes, investigador en virologia. Això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
4: Aquests dies també hem començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel SESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com sobretot l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra el Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencs. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recient ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem amb els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11A, i amb l'empat del sub-11B, de l'alevi de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la Lliga la setmana que ve. Molta sort a tots! Som-hi!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
6: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
0: La banda sonora

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: Bon dia, són les 11. Comença amb les qüestions prèvies al judici a Tarragona pel conegut com a cas Inipro per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un dels acusats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que 13 anys després podrà demostrar la seva innocència. Tensió en el trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta a les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Des d'avui i fins diumenge, els russos voten al nou Parlament, on la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que s'ha fet present avui amb un intent d'atac a Moscou i que ha capitalitzat la campanya electoral. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. L'endemà d'una nova jornada de caos a Rodalies per l'aparició de forats provocats per les tempestes, Adif parla de fet puntual. El responsable de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Ángel Contreras, assegura que el punt s'havia revisat dins el repàs general a la xarxa i ho desvincula de l'esvoranc que va aparèixer amb un Cadí Reixac. Aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. I tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i el podcast. I avui s'inaugura una nova edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, per on desfilaran, entre d'altres, figures com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek, al cinema català, i serà present amb una trentena de treballs amb dues pel·lícules en competició. Els esports.
1: L'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita avui l'Alavés a les 8. I a la Lliga de Futbol Sala, avui doble presència catalana a 8:15, Oparrulo Indústria Santa Coloma i a les 9, Barça Peníscola.
0: I el temps, fins a primera hora de la tarda, es pot reproduir algun ruixat al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. A la tarda pot caure alguna pluja aïllada al nord-est. Moltes màximes entre els 22 i els 27 graus, els valors més alts tocant els 30. El cap de setmana serà assolellat.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11. Bon dia, us informa Gemma Bonet.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Comença el judici pel cas Inipro.
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 52%.

0: En marxa el desallotjament d'uns 1.500 migrants a l'espai habilitat al port de Ceuta. El trasllat ha començat a primera hora amb algun moment d'atenció per aconseguir plaça. El ministre Òscar López destaca la normalitat del procés, mentre que el líder del PP, Núñez Feijóo, manté l'acusació que el govern espanyol és incapaç de posar-hi ordre. Comença amb les qüestions prèvies. El judici a Tarragona pel conegut com a cas Inipro per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un dels acusats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que 13 anys després podrà demostrar la seva innocència. El govern espanyol disposat a allargar el pla de xoc contra els lladres multireincidents a Barcelona, que ha reduït de 8 mesos a 10 dies els judicis ràpids. El ministre Bolaños ho ha anunciat després de reunir-se amb el president Illa, que ha confirmat que 500 aspirants de jutges es formaran a Catalunya. Des d'avui i fins diumenge, els russos voten al nou Parlament, on la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que s'ha fet present avui en un intent d'atac a Moscou i que ha capitalitzat la campanya electoral. L'endemà d'una nova jornada de caos a Rodalies per l'aparició de forats provocats per les tempestes, Adif parla de fet puntual. El responsable de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Ángel Contreras, assegura que el punt s'havia revisat dins del repàs general de la xarxa i ho ha desvinculat de l'esvoranc que va aparèixer a Montcada i Reixac. Els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris investiguen l'homicidi d'un reclús a mans del seu company de cel·la aquesta nit a la presó de Quatre Camins. L'agressor no hauria fet servir cap arma per cometre el crim. L'Ajuntament de Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics que estan en risc de tancar per motius com la pujada del preu dels lloguers. Segons l'alcalde Jaume Collboni, aquests diners també haurien de protegir establiments que es consideren estratègics pel servei que ofereixen. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i els podcasts.
1: Esports.
2: L'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb l'absència de Joan Garcia a l'entrenament d'aquest matí per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I en futbol sala doble la presència catalana avui a la Lliga. A 8:15 Oparrul, la Indústria Santa Coloma, i a les 9 Barça Peníscola.
0: Alguns xàfecs podrien persistir a la costa de Barcelona de caràcter local i alternat amb clarianes. Poden aparèixer alguns ruixats també a l'interior i al sud de les comarques de Girona i a Osona. Sol a gran part de l'interior, al sud i al Pirineu. Temperatura lleugerament més alta.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la una. Bon dia.
1: 3CAT Info.
0: Uns 1.700 migrants s'estan ubicant a l'espai habilitat al port de Ceuta per allotjar-los i poder-los registrar. A primera hora del matí hi ha hagut moments de tensió, caos i corredisses de centenes de persones des de les platges de Benítez i el Trampolín per fer les cues per poder entrar a la instal·lació.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 54%.

0: coge la puerta. Estoy nada más deseandito, ría pita, mira, de coger la puerta y salí, salí corriendo como las locas. Estoy mala de los nervios, estoy mala de los nervios. Ay, qué hartura, Dios mío, ría pita, mira, que me voy a la calle a pegar chillío.
1: La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita. Diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros. Ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Avui un exemple més dels tempos de la justícia. 13 anys ja ha trigat a arribar a judici, 13, la suposada trama de clientelisme polític per desviar fons públics de l'Ajuntament de Tarragona cap al PSC. Segons la Fiscalia, es va contractar una empresa per uns serveis que en realitat no va prestar, sinó que aquests diners es destinaven a pagar militants del Partit Socialista de Catalunya. Amb quin objectiu? Doncs perquè fessin de ciberactivistes i contribuïssin a promocionar la imatge pública de l'aleshores alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. Avui, abans d'entrar, ha dit que per ell aquest judici és una oportunitat.
2: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
1: Ballesteros és el principal acusat del cas Inipro. La Fiscalia li demana més de 5 anys de presó. L'acusació particular, 13. Hi ha 8 encausats més per delictes de malversació, suborn, tràfic d'influències i abús en la funció pública.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida anirem cap a Tarragona per saber-ne més sobre aquest cas i sobre com ha anat aquesta arrencada del judici. Tenim una crònica judicial farcida avui plena, però també ens fixarem en les reivindicacions laborals de dos col·lectius. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia.
1: Un és el del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. Avui fan vaga a tot el país, no només a Barcelona, i han fet una concentració unitària davant la seu de l'Associació Catalana de Municipis, a l'Eixample.
4: Estem farts, hem arribat al col·lapse, no podem més.
5: Llavors, què fa això? Doncs que cadascú s'estigui barallant amb el seu regidor, amb el seu alcalde, per no aconseguir res.
1: L'altre col·lectiu en protesta avui són els bombers.
6: Volen millors condicions laborals, però també una millor protecció respecte als contaminants als quals estan d'exposar quan treballen.
7: El que busquem és que la nostra salut no es vegi perjudicada de forma, diguéssim, extra, gratis.
1: I avui serem també a l'Escala, a l'Alt Empordà. Aquesta tarda aquí, a peu de platja, s'inaugurarà una escultura en homenatge als esquenapelats.
6: Quan no hi havia ports, els pescadors empenyien les barques de la sorra cap al mar amb la seva esquena, fent força amb les cames. Se'ls anomenava així per les marques que els quedaven a causa del frec de les cordes. I el malnom va calar per referir-se als habitants de l'Escala.
1: És divendres, molta gent comença a marxar ja de cap de setmana. Es nota això a les carreteres, equip viari. Mireia Sala.
8: Bon dia, doncs de moment es nota poc, però sí que hi ha diversos problemes causats per avaries. A l'autopista P7 hi ha 6 quilòmetres de cua a Sant Jaume dels Domenys, perquè dels 3 carrils en sentit Tarragona només n'hi ha un d'obert, perquè s'està retirant un camió avariat. Una altra avaria, en aquest cas a l'A2, a l'Anoia, provoca retencions a Castellolí en sentit Lleida. I la sortida per la C58 també està complicada perquè un vehicle avariat talla un carril a Torre Baró i provoca cua al Nus de la Trinitat, a la Ronda del Litoral i a la Pota Nord.
1: I pel que fa al temps, Dani Ramírez, tindrem un cap de setmana tranquil, amb temperatures controlades, les que toca per l'època?
9: Doncs sí, farà setembre, que és el que toca aquesta època de l'any. Torna a pujar una mica la temperatura demà a la tarda i sobretot diumenge. Estem parlant de 30-31 graus a ponent. Avui, com a molt, 28-29. Per tant, sí, pujant un parell de graus. Però, en general, no ve una gran pujada de temperatura, tot dintre de la normalitat. Dissabte de sol, diumenge de sol, demà alguna nuvolada a prop de la costa, al matí algun banc de boira a la Catalunya Central, com Osona. I el que queda d'avui, d'aquest divendres, ja hem dit cap de setmana molt assolellat, doncs aquest divendres l'acabarem aquesta tarda, encara amb algun ruixadet, a la zona interior de Girona, cap al Montseny, Guilleries, potser Osona i Moianès. Ben poca cosa.
0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
10: La teva veu, la teva ràdio.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 52%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
3: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats, una nova conferència d'Arbúcies al món, en aquest cas una xerrada que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec de Ferran Tarrés i Freixes, investigador en virologia. Això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
4: Aquests dies també hem començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel SESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com, sobretot, l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra el Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencc. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recent ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem en els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11, i amb l'empat del sub-11 B, de l'alevi de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la Lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la lliga la setmana que ve. Molta sort a tots. Som-hi!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
6: Informació, proximitat, música...

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges es posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona. Sònia Kerr.
3: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
4: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició. Joan Barberà.
5: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
0: I coneguem també quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
4: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
8: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
9: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
8: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Español. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
3: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. Una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig, segons fonts del Departament de Justícia. BOTV, Agata Les Heres.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
14: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
13: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
3: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
15: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
16: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
15: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
0: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
3: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
17: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
3: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
0: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
3: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
18: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
3: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns. Una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
20: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
19: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Ada Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: El govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia. Serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: El CENIT UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
22: Aquest és el país que volem, un model basat en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
21: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Partaulí.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
23: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
24: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
23: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat, alumnes de diferents escoles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses asseuten el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la Ciutat Autònoma.
3: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
3: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
2: minuts.
0: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat.
3: Les obres duraran un any aproximadament i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és millorar la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental d'aquesta pista. Això permetrà reduir les esperes en vol i en terra, així com les maniobres i els temps de rodada. També contribuirà a facilitar la configuració preferent de pistes durant la nit. La principal afectació de les obres tindrà lloc entre el 16 i el 26 de novembre, quan l'aeroport operarà en pista única.
0: I el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització.
3: I d'aquests diners, prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. És una de les conclusions del full de ruta per a la transició energètica i la descarbonització en l'horitzó 2050 presentat per l'Institut Català d'Energia. Partint d'aquest estudi, el govern vol promoure plans amb els subsectors de la indústria catalana amb accions concretes perquè es descarbonitzin els pròxims 25 anys.
0: És moment per la cultura. El nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i de Tarragona a la Protecció a Santa Tecla. A la Protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
5: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
4: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: Encara en cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
3: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
6: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elge en el primer partit de la setena jornada de Lliga a primera divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
25: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
7: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés, avui a les 8 del vespre, a la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo a la segona federació femenina. L'Europa ha perdut el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6, Vilanova, Peralada, partit de tercera federació, els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa. Més Canal Blau, Xavi Fernández.
2: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristòbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampurdanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona o el davanter exolot Nuja Marong, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Montellesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumne Azures. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte, a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
7: I la Ciudad Europe arrenca a Girona, la seva 10a edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Enguany, el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta 10a edició.
9: 10 anys d'un festival que segueix creixent, que s'ha implantat, creiem que molt bé, aquí a Girona i que porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure aquestes més de 500 marques que aporten novetats i innovació dins el món del ciclisme.
8: Balcells ha reconegut, però, que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espai. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
7: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:15. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Trencar el sedentarisme.
6: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
4: Salut Activa.
7: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Des de l'OMS ens recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i demés, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i demés, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
11: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
9: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
12: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
13: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
9: Engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
12: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
9: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
12: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
9: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
12: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
9: Els esports espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
14: El conjunt blanc i blau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la 7a jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
9: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
9: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
11: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
17: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
9: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
13: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
18: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
19: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
18: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
9: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Español, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
12: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
9: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
21: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
20: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
9: I investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Àgata Les Heres.
22: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
9: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
24: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
23: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
9: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris dels municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
1: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un o dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
2: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
1: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
9: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
12: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
9: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
3: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
5: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
3: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
16: Notícies en xarxa.
9: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
12: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
6: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
12: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
9: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
25: Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat amb un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
26: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
25: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Ada Bou Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
9: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
0: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria, i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les preses i la vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat, i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
4: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
0: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
7: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental, allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
8: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
10: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquest protocol tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
8: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
7: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que plega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
14: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de tren sencers.
15: Que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble no, però molta gent.
14: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
15: Cara, Montserrat, un cop a l'any haig de pujar-hi.
14: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
7: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses aquest matí a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
27: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses, que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
7: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
27: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
7: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
28: Bon dia. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
11: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
28: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
7: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
13: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació, però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
17: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
13: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
17: Una és la de robòtica, després tindrem l'exposició de la Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i, finalment, doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa, no?
13: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
7: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
18: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
19: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en Primera División lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en Primera División generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
18: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's al Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany Hansi Flick no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan García està lesionat.

0: i a la xarxa més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
1: Diumenge el municipal tornarà a viure un d'aquests partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AEC Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
2: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al municipal. El municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
1: I gairebé 40 anys després, el municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb dos equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
0: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb la denúncia d'ANC, Òmnium i els advocats d'Irídia per la vulneració dels drets lingüístics en el judici del cas Roger Espanyol, que acumula despropòsits per la incapacitat dels traductors de garantir que s'hi pugui utilitzar el català. També hem connectat amb Tarragona, on ha començat el judici pel cas Inipro. Per les acusacions és una trama de corrupció del PSC. Les defenses, amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros al capdavant, sostenen en canvi que com a màxim hi pot haver alguna falta administrativa. Veurem què diu el jutge. I ens hem fixat en la importació de cotxes de segona mà de més de 10 anys, que es dispara per l'alta demanda que hi ha, provocada sobretot per l'augment de preu dels cotxes nous. Tot això ho hem explicat a la primera hora. Ara, què més podem afegir, Joan Bota?
2: Doncs sobre el tema amb què començàvem, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP demanen la compareixença al Parlament del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, perquè doni explicacions sobre aquests problemes amb la traducció del català al judici pel cas Roger Espanyol. També reclamen que el Departament expliqui quines mesures han pres per garantir el dret a utilitzar el català a la justícia i per evitar que es tornin a produir situacions com aquests despropòsits. A Madrid, Isabel Díaz Ayuso relativitza que la venda de l'àtic hagi quedat deserta i no es recuperin més de 6 milions d'euros. Defensa que és un patrimoni que està en mans del govern madrileny i es queixa d'una persecució, diu, política. Mentrestant, la jutgessa mou fitxa i demana a la Fiscalia si creu que pot investigar el govern d'Ayuso per malversació per aquesta polèmica compra d'aquest àtic. Ho ampliem des de Madrid. Tania Tàpia.
3: Acorralada per les preguntes i visiblement nerviosa, ha intentat justificar els problemes que tenen per vendre's l'àtic de luxe.
4: Está comprado y no es dinero perdido. Es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
3: El seu govern el mantindrà la venda de manera indefinida fins que arribi una oferta de més de 6,7 milions i es queixen que ningú el vol per la mala publicitat del cas. Ayuso no aclareix qui va ordenar la compra i es desentén de tot.
4: Se ha dado una orden de ese tipo. Se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está. Yo qué sé si la compra no la compra, a mi què m'importa?
3: L'última versió és que el volien com a residència ocasional d'autoritats. Ayuso nega, però, que fos per anar-hi a viure ella i ataca la premsa per no fiscalitzar, diu, amb la mateixa intensitat, el govern de Pedro Sánchez.
2: Més qüestions amb la perspectiva d'una guerra que no s'acaba i el petroli per damunt dels 100 dòlars al barril. Europa es prepara per una tardor de preus cap amunt i el govern espanyol insisteix a demanar a Brussel·les que impulsi un impost europeu per gravar els beneficis extraordinaris de les companyies de petroli i gas. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, a l'arribada de la reunió de l'Eurogrup que se celebra a Dublín. Té el suport de països com Alemanya, Portugal o Polònia.
5: Que haya una solución europea para que efectivamente ese reparto del coste de la guerra sea un reparto justo. La comisión queremos que haga el análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios de la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas.
2: I fem precisament un apunt de mobilitat perquè a aquesta hora hi ha problemes per circular en alguns punts de la xarxa viària. Equip viari, Maruz García.
6: Doncs sí, hi ha cua a la P7 entre Bellaterra i Sant Cugat del Vallès en direcció a Tarragona per un accident que talla un carril. A la sortida de Barcelona per la C58, un vehicle avariat a Montcada talla també un carril, provoca retencions des del Nus de la Trinitat, també afecta la B20, la Pota Nord, des de Badalona i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. Es manté obert el carril Busbau de la C58 per a tots els vehicles, excepte els camions més pesants. D'altra banda, a l'aeroport del Prat es registren retards perquè a causa del mal temps es regulen els vols. I retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies a causa d'una incidència d'infraestructura.
0: Passant 4 minuts de les 3.
7: Informació, proximitat, música...
8: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 48%.
10: T'espero, la vida i l'esperança.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia. Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí. Música i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Espanyol a les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir què va passar. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Ajutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. El principal encausat és l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, juntament amb 8 persones més que neguen irregularitats. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió d'altres països. La majoria d'aquests vehicles, però, són cotxes vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys o les foneries hauran de reduir dràsticament les emissions contaminants. Són els càlculs de la Generalitat que avui ha presentat el full de ruta per aconseguir-ho. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament, on es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra a Ucraïna, perquè el país rep atacs constants amb drons, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar el suport. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants a les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. És un trasllat que ha provocat tensió i on moltes persones s'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que ara fa mes i mig que malviuen a la ciutat autònoma. El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva per millorar la integració dels alumnes nouvinguts. La proposta es debatrà la setmana vinent en el debat educatiu de país. I el mercat de música Viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. En aquesta edició hi tornen a participar 1.300 professionals, principalment del país.
1: Esports.
2: Estem seguint en directe la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que ara mateix lidera Pedro Acosta, Amaya Ogura segon, Jorge Martín tercer i Marc Márquez quart. En waterpolo, el Sabadell està jugant partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià. I a l'últim període, els italians guanyen per 13-10 als sabadellencs. I en futbol, a la Lliga masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira, mentre que el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre.
0: Tarda variable, mitja ennuvolada, en punts de la costa de les comarques de Barcelona interior de les de Girona, a Osona, al Moianès i a la zona del Montseny, on hi pot ploure una mica. Cel més clar la resta i temperatures càlides, però no excessivament altes. Avui ballen entre els 24 i els 29 graus.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 48%.

i ballem sobre els records i s'esvaeix la por i ballem

Amor, t'estimo, potser no t'ho he dit prou. Però si demà no surt el sol,

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Info.
1: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda de divendres, però primer fem un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
2: Destaquem que hi ha tallada la P2 a la Bisbal del Penedès, direcció Lleida, per un accident provocat 2 quilòmetres de cua. A l'AP7 aturats a Gelida, direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat. També cues a Bellaterra i de Santa Perpètua a Mollet, igualment en sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà i de Martorell a Castellví de Rosanes en sentit sud. I també una llarga cua a la Ronda Litoral, entre Zona Franca i Vila Olímpica en sentit Besòs.
1: El col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre.

0: no van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest cas sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants a les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. El trasllat ha provocat tensió i moltes persones s'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que fa un mes i mig que malviuen a Ceuta. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament, on es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra ucraïna, perquè el país rep atacs amb drons habitualment, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar suport. La indústria catalana necessitarà 9.500 milions d'euros per culminar el seu procés de descarbonització. D'ara fins al 2050, sectors com el químic, la construcció o les foneries hauran de reduir dràsticament les emissions contaminants. Són els càlculs de la Generalitat, que avui ha presentat el full de ruta per aconseguir-ho. La síndica de Greuges demana un mínim de 73 milions d'euros al govern per fer front al sensellarisme amb l'objectiu d'erradicar-lo al 2035. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on ha demanat un acord de país a una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i entitats.
1: Esports. En futbol, a la Lliga masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. En motor, Pedro Acosta ha dominat les dues primeres sessions d'entrenament del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Els co-líders, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè, respectivament. I a la Golden Cat femenina, Catalunya està jugant el tercer partit de la fase de grups contra França. De moment, empat a 0, quan encara queden 20 minuts per acabar el primer temps.
0: I pel que fa al temps, tarda variable i mitja ennuvolada en punts de la costa de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona, a Osona, al Moianès i a la zona del Montseny, on poden caure alguns ruixats. Sol a la resta i temperatura càlida, però no excessivament, entre 24 i 29 graus.
2: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
2: Trescat Info. Trescat Info.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 52%.

got nothing.

0: aquesta hora comencem fent atenció al trànsit. Equip viari.
1: Hi ha 8 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida en direcció Girona per una topada entre dos turismes que deixa un sol carril obert a la circulació. Però és que també hi ha 9 quilòmetres de cua en sentit contrari des de Martorell a Gelida en direcció Tarragona. Destaquem també que hi ha tallada l'N340 en Posta en tots dos sentits per l'accident d'un camió i que es mantenen els retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència d'infraestructura.
0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Lluís Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera

0: a vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió a altres països. La majoria d'aquests vehicles, però, són vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament. Es dona per feta la victòria del partit del president Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra a Ucraïna, perquè el país rep atacs amb drons habitualment, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar a suport. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics i estratègics que estan en risc de tancar. L'Ajuntament també treballarà amb la Generalitat per disposar del mecanisme legal que els permeti la compra preferent. El projecte ha d'engegar abans que s'acabi aquest any. I aquesta tarda, Obert Portes, la setmana del llibre en català, que durant 10 dies ofereix fins a 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi ha 200 signatures d'autors programades. Entre els escriptors internacionals convidats, l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les fades modernes, que recrea l'origen de contes clàssics com La caputxeta vermella.
1: Esports. A la Lliga Masculina de Futbol, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre a la Lliga Femenina el Barça visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. En motor, Pedro Acosta ha dominat les dues primeres sessions d'entrenament del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Els co-líders de la General, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè, respectivament. I en directe tenim partit de fase de grups de la Golden Cat femenina, amb Catalunya, que està guanyant el seu tercer partit de la fase de grups contra França. A 7 minuts pel final, les catalanes guanyen 0-3 al combinat francès.
0: Tarda amb núvols al litoral i prelitoral central. Comarques interiors de Girona i Pirineu i Prepirineu Oriental. A la resta, una tarda més aviat encara amb cel clar i calor moderada, perquè avui les màximes van entre els 23 i els 28 graus i els valors més altres.
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 57%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
3: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats, una nova conferència d'Arbúcies al món, en aquest cas una xerrada que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec de Ferran Tarrés i Freixes, investigador en virologia. Això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
4: Aquests dies també hem començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel SESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com sobretot l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencs. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recient ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem amb els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11, i amb l'empat del sub-11 B, de l'aleví de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la Lliga la setmana que ve. Molta sort a tots! Som-hi!
0: El El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
6: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
0: La banda sonora

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda de divendres, però primer fem un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
2: Complicacions per dos accidents. Hi ha un sol carril obert a la C58 i l'autopista del Vallès a Montcada i Reixac en direcció Terrassa. Provoca retencions des del nus de Trinitat i afecta de retruc la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma. I a l'AP7 encara 7 quilòmetres de cua entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida direcció Girona per un altre accident. També provoca retencions en sentit contrari entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes direcció Tarragona.
1: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa del servei de traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants de les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. El trasllat ha provocat tensió i moltes persones se n'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que fa un mes i mig que malviuen a Ceuta. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió d'altres països, la majoria d'aquests vehicles

0: són vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel.
1: Esports. En futbol, a la Lliga masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre que el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. A la Golden Cup masculina d'hoquei patins és a punt de començar el duel entre Catalunya i Portugal, el tercer partit de la fase de grups. De moment estem sentint els himnes i el partit començarà en breus instants en directe per Esport 3. I tenim en marxa la segona semifinal de la Supercopa de Bàsquet de l'Eurolliga, que estan jugant al Dubai, entrenat pel català Xavi Pascual, contra el Real Madrid, entrenat pel català Pedro Martínez.
0: I pel que fa al temps, tarda amb alguns núvols al litoral i prelitoral central, comarques interiors de Girona i Pirineu i Prepirineu Oriental. A la resta, una tarda solellada, calor moderada, màximes entre els 23 i els 28 graus i els valors més alts que tocaran els 30. Cap de setmana amb més sol i temperatura en ascens.
2: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 7, us informa Agustí Serrat.
2: Trescat Info.
0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics i falta de transparència en el judici pel cas de Roger Espanyol després que les traductores no entenguessin prou bé el català. En declaracions a aquesta emissora, Laia Serra, advocada de l'acusació d'Òmnium Cultural, subratlla que no és un fet nou i que, a més, afecta els drets de totes les parts.
3: Hem de pensar que aquest...
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 63%.
7: Yeah!

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: pot
0: va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta,
2: sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir del setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.
1: Ràdio Arbúcies
2: 107.6 FM.

El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Español durant les càrregues de l'1 d'octubre. I és que no van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. El Departament de Justícia ja ha demanat explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir què va passar. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics, en benefici pel PSC. El govern espanyol ha traslladat avui al matí 1.700 migrants de les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. Un trasllat que ha provocat corredisses, tensió, i moltes persones se n'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que fa mes i mig que malviuen a la ciutat autònoma. El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva per millorar la integració dels alumnes nouvinguts. La proposta es debatrà la setmana vinent en el debat educatiu de país. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió d'altres països. La majoria, però, són vells i més contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista a les eleccions al Parlament que es fan aquest cap de setmana, però tot indica que tornarà a guanyar la formació del president Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'Ajuntament de Ribes de Freser, el Ripollès, recomana no beure aigua de l'aixeta per excés d'arsènic. La prohibició afecta una part del municipi perquè s'ha superat de poc el límit permès d'aquest arsènic en un dels dipòsits d'abastiment. La situació s'allargarà, com a mínim, fins que es puguin substituir tots els filtres. I sona el Mercat de Música Viva de Vic, que defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit del seu creixement. Una edició en què hi tornen a participar 1.300 professionals, principalment...

0: Catalunya.
1: Esports.
2: En futbol, la Lliga Masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, amb Dimitrovic a la porteria, José Ángel Núñez, Cabrera i Hinojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, Calatrava, Javi Hernández i Brian a les mitges puntes i com a davanter centre Roberto. A la Lliga F ha començat l'Alavés-Barça, partit de la segona jornada, primers minuts de partit, empat a 0. I a la Golden Cat masculina, Catalunya està jugant el tercer partit de la fase de grups contra Portugal, de moment empat a 2 a la segona meitat.
0: Temps estable per les pròximes hores, només amb alguns núvols al litoral i també al nord-est. El cap de setmana encara serà més estable i les temperatures començaran a pujar. Demà matí, amb alguns núvols al litoral i altre litoral central, i alguna boirina matinal i sol a la resta. Matinada fresca i les màximes entre els 23 i 28 graus. Les més altes, prop dels 30.
1: 3Cat Info.
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 73%.
6: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
7: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Històries d'aquí, però també obrirem fronteres i escoltarem cançons, algunes històries que s'escolten altres indrets del planeta. Les comencem a Catalunya i precisament ho fem amb un personatge anomenat Abraham Fors, que és un músic, cantautor i compositor de Mataró, al Maresme. La seva nova cançó, El meu somni, manté el rumb del seu projecte i està estretament lligada al seu compromís social. És amb un suport a una causa benèfica. La cançó està creada expressament per recolzar el projecte Alfa, una associació espanyola que lluita contra les distròfies musculars, malalties rares. El meu somni, per començar avui aquestes estrenes, amb la veu d'Abraham Fors.

La cançó es diu El meu somni, és la més nova d'Abraham Force, així ens ha acompanyat per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, obrim fronteres, anem fins a Anglaterra amb Alfie Jukes, que és un jove cantautor, i la seva nova cançó es diu Lighthouse, que ens explica i està ambientada, de fet, en una festa on el protagonista sent aclaparat, incòmode o amb ansietat social.

música i la veu d'Alfie Hughes, aquest cantant i compositor britànic. La seva nova cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes es diu Lighthouse, una altra de les novetats d'aquesta setmana. En aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, ara mateix ens arriba la Carlota Flaner, és el nom artístic de Carlota Cerrillo Moya, cantant i compositora de Barcelona, que s'ha consolidat com una de les veus més personals i interessants del pop alternatiu i pop tendre en català. L'escoltarem amb el seu tema Res Concret, és un senzill molt especial que neix del projecte europeu d'intercanvi cultural Polyglot Music. De fet, no és un tema composat des de zero, sinó que és i es tracta d'una adaptació i traducció al català per la mateixa Carlota d'una cançó originària de l'artista letona Kato. Res Concret, ara mateix amb nosaltres sona Carlota Flaner.

És la cançó Res Concret, la més nova que presenta aquesta setmana Carlota Flaner. Així ens ha acompanyat aquesta cantant barcelonina en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem de nou fins a Anglaterra per escoltar a Arthur Hill, que és un cantant, compositor i creador de contingut de Londres, que igual que Alfie Jukes, que hem escoltat anteriorment, es va fer molt popular a les xarxes socials i també especialment a TikTok, gràcies als seus divertits sketchos i paròdies humorístiques abans de fer el salt definitiu cap a la música pop de manera professional. La cançó que escoltarem es diu Orange Wine i aborda de forma divertida com la gent es jutja i es cataloga ràpidament avui en dia quan intenta allò de lligar o conèixer algú.

Es diu Arthur Hill, és britànic, és de Londres, Anglaterra, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Orange Wine. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que ara mateix torna cap a Catalunya per escoltar Confinaps, que és el projecte musical de pop-rock d'autor liderat per Francesc Aznar, un músic originari del Masnou, al Maresme, un projecte que va néixer l'any 2020 durant el confinament estricte provocat per la pandèmia. La seva nova cançó, Paisatges, bé, gira l'entorn de tres eixos principals, que són la connexió profunda amb la natura, deixar anar i alliberar-se, i la recerca de la pau interior. Paisatges amb Confinaps.

La cançó Paisatges, aquesta és la nova història de Confinaps que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. I atenció, perquè ara mateix ens arriba Beyoncé amb la col·laboració de Pharrell Williams i la cançó que comparteixen junts, que es diu Can I Watch You, que és tècnicament una cançó nova per al públic, però amb un origen antic, perquè s'ha llançat oficialment aquest setembre la B-Day amb el seu 20è aniversari, amb una edició de luxe d'aquest disc que va treure l'any 2006 la Beyoncé. Doncs per celebrar aquest esdeveniment, amb aquesta edició de luxe, en aquest aniversari, en aquesta edició nova del B-Day, hi ha inclòs aquesta cançó nova. N'hi ha unes quantes més, eh? Però aquesta és una d'elles, un tema de bagul, podríem dir-ho així, tot i que s'ha publicat ara com a novetat. La cançó va ser gravada originàriament l'any 2006 durant les sessions de creació d'aquest segon disc d'estudi de la Beyoncé, B-Day, i que havia estat inèdita i guardada en secret fins ara.

El duet format per Beyoncé i Pharrell Williams amb aquesta cançó que es diu Can I Watch You i que forma part del 20è aniversari, la reedició del B-Day, un dels grans discos de la cantant nord-americana Beyoncé. Tots celebren això, els 20 anys d'aquest disc, amb aquesta reedició i amb cançons noves com aquesta, compartida, en aquest cas, amb Pharrell Williams. Més duets, en aquest cas catalans. Per una banda, Ginestar, un duet format pels germans Júlia i Pau Serra Salses, originaris del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i Nil Moliner, que és un reconegut cantautor i compositor de Sant Feliu de Llobregat, i la cançó que participen tots dos, Amb qui estaràs? La lletra, ambientada als carrers de Barcelona, és un retrat agredolç sobre la superació d'una ruptura amorosa.

Es diuen Kesia, és un trio britànic d'indie pop i són coneguts pel seu so fresc, lluminós i sobretot estiuenc. La seva nova cançó es diu Together in My Head, que hem escoltat ara mateix, i forma part del seu nou àlbum Lemon Gelato. És una cançó que ens parla de l'enyorança i de les connexions imaginàries. I és que així hem seguit en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis, com cada setmana. Anem ara mateix i tornem de nou a Catalunya per escoltar a Ian Moya. És un jove cantant i compositor de 18 anys, originari d'Escaldes Engordany, Andorra, i que es va donar a conèixer entre el públic català gràcies a la seva participació en el conegut concurs de talents de 3CAT Eufòria. La seva cançó debut, Què som, és una aposta sobre diferents temes, sobre el desig i la llibertat sexual, la incertesa en les relacions i la pèrdua del control i la sensualitat.

És el ritme de Jan Moya, la seva nova cançó que es diu Que som i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge amb Emerson, que és una banda emergent de Londres, a Gran Bretanya, i la seva nova cançó que es diu Daisy Chain, que ens parla sobre la fragilitat dels vincles. Així sonen Emerson amb la cançó Daisy Chain.

Daisy Chain, aquesta és la nova cançó d'Emerson, també una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Ningú, que és un projecte de pop d'autor en català, i la seva nova cançó que escoltarem ara mateix es diu Vull ser, i que ens parla de la salut mental i el malestar intern.

La força musical de Ningú i aquesta cançó que es diu Vull ser, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui és la protagonista pràcticament absoluta d'aquestes estrenes d'aquesta setmana, i escoltarem a Iona Luke, que és una jove cantautora de 23 anys de Londres, que s'està obrint pas amb molta força a l'escena de l'indie rock i pop alternatiu britànic gràcies a cançons com aquesta que escoltarem, que es diu From Dust, i que ens parla del pes de la maduresa i que explora aquesta transició cap a la vida adulta. From Dust, la nova història de Iona Luke.

La cançó es diu From Dust, és la més nova de Iona Luke, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra novetat d'aquesta setmana a estrenes. Anem per un trio de protagonistes ara mateix, com són, per una banda, Arnau Aragall, que és un cantautor i productor emergent. Ens presenta una cançó anomenada On no hi ha paraules, que hi col·laboren Nau, que és un productor i músic català, estret amic d'Arnau Aragall i col·laborador habitual del seu univers sonor, i Mariona Muntanya, que és una jove cantant catalana amb una gran potència vocal que ja s'està fent un lloc dins del teixit musical independent. On no hi ha paraules, Arnau Aragall, Nau i Mariona Muntanya.

On no hi ha paraules, la cançó d'Arnau Aragall, també la col·laboració de Nau i Mariona Muntanya, tots junts per aquesta història que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Es diu James Blunt, és un reconegut cantautor i músic britànic. La seva nova cançó es diu Weight of It All. És el segon senzill del vuitè àlbum d'estudi anomenat Airplane Mode i que ens parla de les pressions de la vida moderna.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 85%.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de jazz.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora

yourself! I'm fighting for what I believe in!

Stone.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 88%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 87%.

Dani. La gente está